0: patrons que no podem reconèixer. L'aleatori.
1: Patrons que no sabem desxifrar.
0: D'allò que no entenem en diem sense sentit. No hi ha variables, només hi ha un futur.

condemna a l'avorriment absolut. Mirem les coses de prop per no donar-nos del que passa. Si no és que tot empitjora, res no pot millorar. No s'arriba a la pau absoluta.

No hi ha variables, només hi ha un futur. El futur que tindrem demà, diferent del futur que teníem ahir. Però només un futur.